0: 90.7 FM.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Són les 9.
1: Ràdio Cardedeu 90.7

0: sense tu.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: cumplejant. Cumplejant amb Caral Pedemonte.
1: La Rosa dels Vents té sardanes? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encedem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Sobre sardanes i música per a coble. La Rosa dels Vents té sardanes? Sí, en té. I avui les descobrim. Aquest és el programa 501. Comencem amb un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Cuplejant.
0: Cuplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

avui la rosa dels vents és tan habitual en cartes nàutiques, brúixoles i elements decoratius que sovint perdem de vista fins a quin punt és hereva d'una tradició mil·lenària. A Catalunya, terra marcada per la navegació, el comerç i l'intercanvi cultural, aquest símbol no és només un instrument tècnic, és un element identitari que connecta el nostre present amb segles de cultura marítima, mediterrània i amb molt de coneixement sobre la mar. La idea de representar els vents amb direccions fixes es remunta fins al món antic. Les civilitzacions mediterrànies, especialment els grecs i romans, ja classificaven els vents i els vinculaven tant a fenòmens naturals com a deïtats o territoris d'origen. Els grecs, per exemple, descrivien sistemes de 8 vents, encara visibles a la Torre dels Vents d'Atenes, on cadascun apareixia representant com una figura alegòrica. Autors com Aristòtil o Timostènates van introduir variants amb més vents, fet que anticiparia les divisions posteriors. Els romans, per exemple, van adoptar i adaptar aquests models, racionalitzant-los per a l'ús nàutic i meteorològic. Aquesta tradició tècnica grecorromana és la que va establir el fonament conceptual de la rosa dels vents, aquella en la qual hi trobem la tramuntana, el gregal, el llevant, el xaloc, el mitjó, el garbí o llebeig, ponent i també el mestral. Aquesta nomenclatura dels vents és fruit del contacte entre llengües, com el català antic, l'occità, el llatí, l'àrab i el romans mediterrani, i reflecteix segles de navegació i intercanvi. Anem a descobrir com són aquests 8 vents i com els nostres autors i autores catalans els han representat a través de la música de la sardana.

I comencem per la tramuntana, que és el vent del nord. Prové del llatí transmontanus. És el vent fred que arriba de més enllà de les muntanyes. Procedeix, com dèiem, també del llatí, que vol dir d'enllà de les muntanyes o de l'altra banda de les muntanyes. Quan els romans veien que el vent venia del nord, deien que aquell vent aplegava a Roma des de més enllà de les muntanyes que hi ha al nord d'Itàlia, és a dir, el Transmontanum dels Alps. Aquí a Catalunya nosaltres el trobem sobretot a l'Empordà, bé, d'aquelles muntanyes des del nord. Jaume Bonaterra va representar molt bé aquest vent a través de la seva sardana Aires de Tramuntana, una sardana de 1978 que l'autor d'on reflectia aquest vent, ben potent, no? Anem a escoltar com sona aquesta sardana de Jaume Bonaterra.

La paraula llatina de la qual deriva, com dèiem, és el levante, que vol dir aquell que s'alça, fent referència, com dèiem, per on surt el sol. Un vent que toca molt de prop la costa de l'Alt Maresme, especialment a Calella, i per això Francesc Cassú va representar doncs el 75è aniversari de l'aplec de Calella amb aquesta metàfora vent de llevant que simbolitza doncs la ciutat de Calella a l'Alt Maresme, una sardana que estrenava el 2002 pel 75è aniversari de l'aplec de Calella i que vol simbolitzar també aquest vent de llevant més tranquil que el vent de la tramuntana. L'escoltem.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Si seguim a la rosa dels vents i tenim el vent de sud-est, el vent de xaloc, d'etimologia híbrida, romànica i àrab, és el vent càlid i sovint humit, procedent de masses d'aire saharianes. El nom no ve del llatí, sinó que ve de l'àrab, ve de la paraula saluk, que vol dir suau o fluix, aquest vent de xaloc que doncs, té una gran sardana al nostre país, que és de Jordi Molina, una sardana que escrivia inicialment per a dues cobles, però que també té la seva versió per a una cobla, i està dedicada a la colla que porta el mateix nom de xaloc. L'escoltem, aquesta sardana, càrrec de la cobla Marinada, en el disc Jordi Molina, volum 2, una sardana que s'estrenava el 18è aplec de Cerdanyola del Vallès el 1992 i que s'ha convertit en un dels grans hits sardanistes de tots els temps. Xaloc, de Jordi Molina.

0: Això era Xaloc, de Jordi Molina.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: Seguim amb la rosa dels vents i toca ara el vent del sud o el vent de migjorn. Relacionat amb meridià, s'indica el punt del migdia solar. El seu nom prové dels termes mig i jorn, és a dir, al migdia, en al·lusió al pas del sol per la meitat del seu curs, per tant, quan el sol està ben bé al sud. És un vent que ve, per tant, del sud i que representava Manuel Oltra perfectament el 1975 amb la seva sardana Migjorn, que escoltem a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya en el disc Manuel Oltra Sardanes. Escoltem Migjorn, de Manuel Oltra.

Això era Migjorn de Manuel Oltra, i si seguim doncs, en aquesta rosa dels vents, ens arriba el vent del sud-oest, és a dir, el vent de Garbí, també conegut com el vent de Llebeig, que la compositora Anna Serra descrivia l'any 2010, dedicada a Palamós, aquesta sardana Escenari de Garbí, l'escenari de Garbí, d'un vent que és d'origen àrab, el Garbí. És un vent suau i humit típic de la costa catalana. La paraula llebeig deriva de la veu llatina lips, que vol dir de Líbia, perquè és d'allí des d'on bufa el vent. El mot Garbí ve de la paraula àrab tarabulus, el garab, que és com es diu Trípoli en àrab. D'aquí ve aquest vent de sud-oest que escoltem a càrrec de la Cobla Montgrins, una sardana, l'escenari de Garbí, que és d'Anna Serra, i la podem trobar en el disc Sardanes a Palamós, volum 1.

0: Això era l'escenari de Garbí, una sardana d'Anna Serra.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb aquests vents, explicant el vent de l'oest, o també el vent de ponent, vinculat al ponent llatí. És el vent que arriba del costat on es pon el sol, per això ponent. Prové de la paraula llatina ponente, que vol dir per on es pon allà on es pon el sol. És a dir, que el ponent és aquell vent que bufa des d'on es pon el sol. És el vent de l'oest, representat per Maria Mercè Navarro en la sardana Aires de Ponent, estrenada el 2022, el primer aplec de Ponts, evidentment a Terres de Ponent. L'escoltem, aquesta sardana, en la gravació de la sardana de l'any del 2023.

0: cablejant.cat.
1: I continuem ara amb el darrer vent que ens queda representat amb sardanes, que és el vent del nord-oest o mestral, amb la sardana Mestraló d'estiu de Joan Pich i Santa Susana, una sardana que fa referència a la població de Llançà i és de 1979. Del llatí magistralis, és un vent fort dominant que baixa del nord-oest, especialment per la vall de l'Ebre. A la península itàlica, el vent que bufa amb més freqüència és el del nord-oest, oest. Per aquest motiu l'anomenaven magistral, que vol dir mestre, principal. D'aquest mot llatí, en la península ibèrica, al passar el temps, se'n va derivar la paraula mestral. Escoltem Mestraló d'estiu de Joan Pich i Santa Susana, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Això era Mestraló d'estiu de Joan Piqui i Santa Susana, i com dèiem, no hem trobat cap sardana que representi el vent del nord-est o el gregal. No té sardanes, per tant, fem una crida des d'aquí a que algun compositor o compositora li dediqui una sardana a aquest vent, que és d'arrel llatina al greco. S'associa al vent que bufa de la banda de Grècia. Els romans es referien al vent que venia de la direcció nord-est com el provinent de Grècia, és a dir, el graegale, que vol dir referent als grecs. Com podria ser aquesta sardana? La busquem des d'aquí, a veure si algú s'atreveix a compondre-la, i nosaltres tanquem d'aquesta manera aquesta secció dedicada a la Rosa dels Vents.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. L'agenda.
0: Vinga, i obrim l'agenda amb un recull d'actes, de concerts, aplecs i altres actes, perquè les ballades en són moltes, les podeu recuperar al portal de Som Sardana. Pel que fa a les jornades esportives, n'hi ha una aquest dissabte 29 d'agost a les 6 de la tarda, 31è concurs de colles sardanistes d'en Camp, Andorra, amb la copla La Flama de Farners. Serà a la plaça dels Arinsols i serà un concurs per colles lliures. Dissabte que ve, 29 d'agost, a 6:45 de la tarda, també hi ha el 53è aplec de la sardana de Premià de Mar amb les coples Marinada, Juvenívola de Sabadell i Sant Jordi. Serà a la plaça de l'Ajuntament. I dissabte que ve també hi ha el 44è aplec de la sardana de Cambrils amb la Reu Jove a partir de 6:45 i una altra ballada a les 10 de la nit al Parc del Pescador. I aquest dissabte que ve també hi ha la darrera sardana de l'estiu a Calella de Palafrugell, que és especial perquè es ballarà dins de l'aigua, a la platja de Portbó, com ja és tradició en un dels actes més singulars de l'estiu al municipi. L'Associació de Veïns i Amics de Calella, com a organitzadora d'aquestes ballades, homenatge al pintor Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement. Aquest any, l'última ballada de l'estiu està dedicada, com dèiem, a aquest pintor. La copla serà la copla Baix Empordà i l'acte comptarà amb la presència de l'alcaldessa de Palafrugell, a més del president de la Fundació Modest Cuixart i també la directora de la Fundació Sílvia Arnau i el president de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, Maria Arizó. També hi serà present el gegantó Modest Cuixart, inaugurat aquesta passada primavera per la Fundació Modest Cuixart. La ballada dins l'aigua s'emmarca en l'any del centenari Cuixart, impulsat per l'Ajuntament de Palafrugell. Passem a diumenge 30 d'agost perquè arriba el 37è aplec de la sardana d'en Camp amb les coples Juvenívola de Sabadell i Flama de Farners a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda a la plaça dels Arínsols d'en Camp. També diumenge que ve, 53è aplec de la sardana de Peralada al Parc de la Coromina amb les coples Ciutat de Girona, Sant Jordi i Mil·lenari a les 12 i a les 4 de la tarda. I diumenge que ve a 8:15 del vespre hi ha el concert de sardanes i música per a copla de les Borges del Camp a l'Hort del Dasca amb la copla Reus Jove. Nosaltres tanquem aquí aquesta agenda d'aquesta setmana. I ara obrim les connexions d'aquest cap de setmana.
1: Connexions al territori.
0: I és que aquest cap de setmana s'ha celebrat a Estocolm, capital de Suècia, a l'Aplec Internacional 2026 a càrrec d'Adi Folk. Hi han participat, entre moltes mostres de cultura popular catalana, les colles Tarragona Dansa, Dolç Infern amb Unicrits i Somnis del Pla Més de la Copla, Lluïsos de Taradell i els capgrossos músics de Copla de Cassà de la Selva. Us deixem imatges de la primera ballada de sardanes d'aquest Aplec Internacional a les nostres xarxes socials. I aquests dies és Festa Major a Mer i aquest diumenge a les 11 de la nit la copla, la principal de la Bisbal, va ser a la plaça de la Vila de Mer amb una ballada de sardanes en la qual la segona va ser la tradicional sardana de l'alcalde presidida aquest any per Maria Rosa Vila Joanús, que és l'alcaldessa de Mer. Una sardana ben grossa que omplia la gran plaça de la Vila de Mer amb parelles que ballaven sardanes del tot mudades. Està molt bé que mireu el vídeo per veure com és aquesta sardana. I aquest diumenge Mollà ha acollit una mostra de cultura popular coincidint amb la seva festa major. La capital del Moianès després es va celebrar una ballada de sardanes on hi va participar la colla local Llaç d'Amistat, tot a càrrec de la Cobla Sabadell. També imatges a les nostres xarxes socials. I aquest diumenge el grup sardanista Sant Hilari va celebrar el 38è plec de la sardana Sant Hilari i Sacalm a la plaça del Doctor Gravalosa durant el matí, però a mitja tarda l'organització va traslladar la plec al pavelló per la pluja dels xàfecs de tarda d'aquesta setmana. Les cobles participants van ser la Ciutat de Girona, la Flama de Farners i la Principal de Cassà. I dissabte al vespre, coincidint amb les festes d'agost de Banyoles, al Pla de l'Estany, la plaça Major va acollir l'espectacle Jota per Cople amb la Reu Jove i el grup aprenc Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreria. Es van interpretar jotes, sardanes, fandangos, entre d'altres músiques tradicionals, com per exemple també aquesta habanera de canyes i fanca. Els mateixos autors van explicar que no és una habanera de platja ni de mar, sinó que és una habanera de la Ribera, que la Ribera ens explicaven ells que és com li diuen els més grans al Delta de l'Ebre, la Ribera. I en allà hi han algunes cabanes fetes de canyes i de fang, on encara s'hi pot anar a menjar o a interpretar música com fa aquest grup Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Escoltem habaneres de canyes i fang de Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries amb l'arranjament de Marcel Casellas i la Cobla Reus Jove per tancar aquestes connexions al territori.

0: Això era la banera de Canyes i Fang de Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries amb la cobla Reus Jove.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem el programa d'avui i ho fem amb Bagús d'Argent a l'Hom, una sardana de Lluís Albert, de l'any 2000, dedicada a les noses d'argent de la Montserrat Joventeny a l'ermita de l'Hom de Palacals, però nosaltres avui l'agafem per celebrar aquest agost que encara hi som. Tanquem edició amb Agost d'Argent a l'Hom. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar a coblejant.cat. A les plataformes digitals hi ha una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

ça va pas.

Aviam, un, dos, tres, ja som tots.

0: qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. És la 1.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: de 10. Són les dues.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.